0: altre cop.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I supem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però si punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
10: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
11: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
12: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
13: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
14: Renault. Amb Renault Capture Ecogé, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí. En cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vols conèixer millor els artistes de referència?
3: Can 40!
2: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
3: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
2: Ens escoltem a Can 40.

Viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat. El web dels 40 en català.

0: discussión. Visita hipogegant.com.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Autoplus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
2: Kia. Movement that inspires.
3: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.
4: Hola, què tal? Les 10 del matí arrenquem aquí aquest últim tram del despertador dels 40, aquest tram d'allà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com ho portes? Avui els barcelones, barcelonins, estan de festa, eh? Avui no treballen. Per què? Perquè és la Mercè, eh? És la patrona de la ciutat de Barcelona. Però això sí, això estem aquí nosaltres per gaudir al màxim d'aquesta jornada. I a més, ja t'aviso, arrenquem i ho fem amb la cançó més important de la setmana, el número 1 dels 40. Abans, deixa'm recordar-te el tema del dia. Avui parlem de somnis profunds. T'has quedat adormit en algun lloc curiós? Has perdut un dia important per culpa de la son, perquè has arribat tard, perquè ni t'has recordat. El dia del teu casament, la teva graduació, el primer dia de feina o d'escola. Has perdut un vol per quedar-te adormit? M'ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. 620 92 41 33. Agafem el cafè i ara sí, moment d'escoltar l'Álvaro de Luna i això que és el número 1 dels 40. Dime dónde estás.

0: Aquí estava la Shakira, Perro Fiel. Escolta'm, avui estrenem secció, de seguida per aquí es passa el Pau Garcia i ens aporta un concurs, eh? Tu hi pots participar, si vols, des d'on siguis, eh? Des del cotxe, des de la feina o des de casa. Siguis d'on siguis, pots participar al nostre concurs. Abans, ens quedem amb una de les artistes que es va quedar a les portes d'entrar una formació que està arrasant arreu del planeta, com són les Katja, i ella va quedar fora, però perquè van considerar que tenia poc potencial per triomfar en solitari. Ella es diu Adela, i aquesta cançó és el seu debut als 40, Ain't in L.A.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor.

0: Aquí està Paral·lela. Molt bé. Arriba secció nova amb el Pau. Pau, bon dia.
1: Què tal?
2: Ens ficaràs a prova.
1: Sí.
2: A mi i als companys de la ràdio, eh?
1: Sí, avui amb l'Adrià Soler. Què tal?
3: Què tal? Bon dia. A veure què, eh? Estic nerviós, eh?
2: Jo també, perquè no tinc ni idea de com sortirà això.
1: Vale. Anem a veure què tal. Anem amb la primera pregunta?
2: Anem a la primera pregunta.
1: Doncs mira, qui va patir un atac de riure enmig d'un concert? A, Zara Larsson, B, Dua Lipa, o C, Eva Max.
2: Ostres, mira que anava a dir l'Aitana, però no és cap d'aquestes.
3: No, però saps qui és?
2: Crec que sí, crec que sí.
3: A mi m'encanta.
2: A tu t'encanta?
3: Sí.
2: Jo crec que estem pensant la mateixa, no ho sé.
1: Aviam.
3: Qui ha de respondre, jo o...?
1: Vinga, Soler, tira.
3: Tiro jo crec que és Zara Larsson.
1: Molt bé.
2: Olé! De debò que estava patint, eh? Anava a dir l'Aitana, però després he pensat, no, no pots cap d'ella, saps, directament?
1: Doncs sí, perquè va ser en la cançó Midnight Sun que els seus fans es van pujar amb uns altres representant la seva pose i va ser bastant graciós. Va, anem amb la segona.
2: Segona pregunta.
1: Quin va ser el primer àlbum d'estudi dels Oques Grasses? A, Digue'n-li com vulguis, B, Un dia no sé com, o C, Fruit del deliri.
3: Si es digués aquí l'Uri Mora, sabria la resposta. Tira tu, Víctor.
2: Jo crec que és la B.
3: I jo diria que és la A.
1: Doncs mira, ha encertat el Víctor. Un dia no sé com. Opa!
2: Mira que m'ha agradat molt, però això ha sigut xiripa, Us ho dic.
1: És que va ser un àlbum del 2012 que conté cançons amb passos importants, La granja, o aquesta zona que també es diu Cavall estable.
2: Que bo, que bo.
3: Que joves que érem el 2012, eh?
2: Ja veus.
3: Que joves. El Pau no, però nosaltres sí.
1: I anem amb l'última.
2: Última pregunta d'avui.
1: Qui és l'artista que agraeix als seus fans per tot el suport que ha rebut a la seva cançó?
4: I would love to thank the universe.
1: Ah, Olivia Dean, B, Ariana Grande o C, Adela.
2: Ullo. Jo no sé, bueno, tu tens clar o no?
3: Estic entre dos, però no sé.
2: Estic entre tres.
3: Entre tres.
1: Les tres possibles.
3: Tres possibles, va, jo diré Olivia Dean, per exemple.
1: Doncs no és correcte. Víctor?
2: Zara Larsson? Ai, Zara Larsson no.
1: Tenim Ariana Grande o Adela?
2: Jo crec que és Adela.
1: Correcte.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Home, no està mal, eh? Les preguntes són de nivell, també t'ho dic, eh?
3: Sí,
2: d'aquí en amunt, eh? D'aquí en amunt. Escolta, Adrià, moltíssimes gràcies per...
3: A vosaltres.
2: Passar-te per aquí.
3: Quin és el premi?
2: El premi, després fem un cafè, va.
3: Vale, va.
2: Gràcies, Pau.
1: Adéu.
2: La setmana vinent més. Ara per aquí, el Manuel Turizo, confirmadíssim als 40 Music Awards d'aquest 2026.

0: oído.
1: És el Camilo i la seva nova cançó que s'anomena El Árbol. Que bonic és estar acompanyat, eh? Que bonic tenir a prop a gent així. Saber que tens algú que hi serà els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
2: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.

0: Encara tens son?
1: Espavila! Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
2: Aixerem camí de les 11 del matí, de seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb més. Jo marxo i torno demà, a l'últim tram del despertador dels 40. L'Anda ja per tota Catalunya i Andorra. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok? Bon dia! Sí,

Els 40, tots els èxits. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

sempre és una alegria començar el matí amb ell, amb el Bruno Mars, que ens transmet un bon rotllo increïble des del seu últim treball, bueno, de fet, des de tots els discos que ha publicat el Bruno. Aquí està, això que es diu I Just Might.

0: Així ho celebrem avui, en aquest 24 de setembre, dia de la Mercè, dia festiu a Barcelona i altres poblacions. Així que a tots els que esteu de festa, hola, bon dia, ben tornats, ben trobats.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I la resta de Catalunya que no teniu festa, no patiu, que la ràdio sempre està aquí. Bam.

0: col·laboracions del moment cada vegada es fan més grans, més enormes. Són els Ginestar amb un altre artista increïble, com és el Nil Moliner. Aquí això s'anomenava Amb qui estaràs, és la nostra cançó favorita de la setmana. El Nil, que per cert, demà és el dia per trobar-lo, als 40 Poble Mercè, a la platja del Bogatell. I ara, aquí a la ràdio, Maluma Shakira.
1: El som és nou.
2: Els 40.

Mira, la que estem entrant en aquests dies de tardor, encara que no ho sembli pel temps, el Omar Montes i el Juan Magán van firmar una de les cançons destacades dels dies de platja de vacances. Ara, aquí a la ràdio, ens quedem amb una d'aquelles que ha arribat a final d'estiu, però que es quedarà durant tot l'any. És Karol G, You The Line i Ru.

Aquí està Anna Mena i Lola Índigo. El tema es diu Petito A, una d'aquelles destacades, una de les meves favorites per aquests dies, per exemple, avui de festa, a poblacions com, per exemple, Barcelona, per exemple, sense anar gaire lluny, on fem ràdio cada dia. Doncs mira, avui és dia festiu a la capital catalana. Ara, camí del migdia.

0: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
3: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Vestir amb estil, una camisa a quadres vermells, uns pantalons florejats amb tirants i un barret verd amb ploma és només per atrevits. Però vinguis com vinguis, gaudiràs igual. Oktoberfest Barcelona. No sabem quin outfit durà l'Adrià Soler, però la cita promet.
13: El dijous 24 als 40 serem a la inauguració de l'Oktoberfest al recinte Barcelona Gran Via, amb moltes sorpreses i sessió directa.
12: Estigues atent als 40
13: i al nostre Instagram. T'anirem explicant tot i regalarem invitacions i sopars VIP.
12: Els 40, emissora oficial.
14: Barcelona, 93.9.
15: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
16: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
15: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
17: ¿Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
18: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia't rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
19: Salut!
20: Però brindes amb aigua?
19: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
21: Salut! Salut! Salut!
19: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
22: Una sonrisa bonita no tiene edad. En Dentium diseñamos dientes naturales con garantía. Cuentan con un equipo humano muy especializado. Pide valoración gratis en el 691-019-351. Dentium, porque sentirse bien empieza por tu sonrisa.
23: ¿De qué me sirve que haya fiesta?
24: Morat, el grupo latino más exitoso del momento, llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana.
25: Estoy mejor, que me hiciste un favor.
24: 16 y 17 de octubre.

0: a domingo.
1: Visen amb gust de Barna. Reserva tu mesa en oktoberfest-barcelona.es.
2: Los 40, emissora oficial.
3: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
4: Que sé que estàs aquí cerca de mi, que tu eres mi.
3: Els 40, tots els èxits.

0: Ja estarem presentant artistes que vindran a la gran festa de la música d'aquest país el 20 de novembre a Barcelona, al Palau Sant Jordi, als 40 Music Awards Santander 2026. I aquesta setmana, a més, ho fem amb la celebració doble per Álvaro de Luna, que és artista confirmat, però també és número 1 als 40. Això es diu Dime Dónde Estás. Així comença el migdia.
1: Als 40. Adrià Soler.

Llibre, sentem en exclusiu aquí als 40 Sons Escènica. Demà estaran a l'escenari dels 40 Poble Mercè. Demà divendres, celebrant aquestes festes major d'aquí de Barcelona, de la capital catalana. Això es diu Malalt de Somnis. És la història nova de Escènica. Demà moltes sorpreses a l'escenari.

Soler, aquí als 40, com sempre, connectant amb els grans èxits de casa, però també de fora, per exemple, aquesta. Ella és Ravin Lenem. La cançó segur que la coneixes, l'has escoltat per algun lloc. Es diu Love Me Not, i és una meravella que ens ve de gust punxar-te avui.

un moment passant per aquí Morat, que els tindrem també al Palau Sant Jordi de Barcelona actuant, però ara per aquí, deixa'm presentar-te, la nova era musical de Miley Cyrus, que ha fet una empenta en endavant, ha dit que volia passar-s'ho bé, volia fer cançons com aquesta que es diu Bass Persuades.

0: Les que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Can 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els

0: Recordant aquests dies feliços, aquelles cançons que ens posen un somriure a la boca, gràcies, per exemple, a companyia com aquesta de Juan Man i Omar Montes. Què tal, com esteu? Nova hora circulant aquí als 40, en aquest dijous 24, on ja sabeu que avui és dia de la Mercè, a d'altres poblacions avui és dia laboral tranquil, així que aquí estem al de la ràdio per posar-te la música que t'agrada.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Que avui, per exemple, toca festa major a Barcelona, però en 4 dies també ja està preparada, per exemple, les Fires de Sant Narcís a Girona. O també és festa de Santa Tecla a Tarragona, amb moltes festes majors en aquests dies.

0: quan tu...
1: Una juntada increïble aquesta de la seva, eh? Naina i també la Jules en aquest Cara de cul, una d'aquelles cançons destacades que va ser la nostra cançó d'estiu dels 40. I ara, aquí a la ràdio, et presentem Adela. És una de les noves figures del pop internacional i la tenim aquí.
2: Descobreix la música. Descobreix la...

0: Mira, és moment ara perfecte per quedar-nos amb artistes confirmats per la gran festa de la música d'aquest país. 20 de novembre, Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026. Ana Mena confirmada, però també ell, el Camilo.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.

0: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
1: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
0: en España.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con el 3x2 en el yogur griego natural o natural ligero Carrefour pack de 6. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 12 de octubre en Carrefour. Entra en nuestra app y juega a la ruleta en la que siempre ganas.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
5: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
4: Sí, consulta condiciones en ING.es.
6: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
7: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
6: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
7: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
8: Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos para reforzar la seguridad en el trabajo y EPIs como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad y además personalización del vestuario laboral, porque cada uno de vosotros se merece ser reconocido. 20 años construyendo juntos. Obramat.
9: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
10: ¿Te unes? El Eco de los 40.
11: Sol, solet, vine a ma veu.
12: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: A l'Aquàrium de Barcelona, per la Mercè, tenim un regal per a tu.
14: Un regal?
13: Sí, et fem 5 euros de descompte per entrada, només del 18 al 24 de setembre. Compra amb el codi Mercè i podràs visitar-nos fins a final de mes.
14: Això sí que és celebrar la Mercè.
13: Aprofita el regal i viu el nou Aquàrium de Barcelona. Consulta les promocions i reserva a aquariumbsn.com.
15: Marta!
13: Corre Letra ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
15: Marta.
13: Marta, la nova cançó de Corre Letra, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
16: Barcelona, 93.9.
17: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
18: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal, AMB Bus Metropolità.
19: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOM més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
20: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en whatsapp.es.
21: WhatsApp, welcome to the English Revolution. Salut!
22: Però brindes amb aigua?
21: Em fa amb ella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
23: Salut!
21: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
0: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
1: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
2: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb... Sexeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, als 40 Poble Mercè.
23: Patrocina Plazo. I col·laboren 99 Cheesecake i Chopo, pollastre fregit sense gluten.
24: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.
25: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
26: It's David Guetta.
27: Hey, it's Ava Max.
26: 40. 40.
25: Els 40. Tots els èxits.

0: Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
1: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
0: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: I va, digue'm on estàs i des d'on escoltes la ràdio musical líder. De fet, obrim nova hora amb el número de la llista dels 40 d'aquesta setmana, una de les confirmacions dels 40 Music Awards, l'Álvaro de Luna, que també s'ha sumat des d'ahir mateix, el Manuel Turizo, i més noms que falten per arribar i que pots estar assabentat o assabentada a través del nostre Instagram, que és @els40. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 en aquest, també, dia de la Mercè, dia festiu a Barcelona. Per tant, si treballes a Barcelona, ànims en aquest dia de descans i que no faltin els èxits, com per exemple aquest de l'Adela. És de Bratislava i ens porta el seu I Need Love.
1: El so més nou.

0: I sí, si tens ganes de fer entremaliadures, un bon soci sempre serà el Nicky Jam. Recuperem per aquí aquest tema als 40 i ara ens anem a una de les cançons d'aquest estiu en català dels Tiets, que ho han patat moltíssim, amb el seu Era Això, un cant, un himne per aquella gent que ens fa la vida més fàcil i per aquells moments que sempre volem repetir.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: I ho diuen ells, sempre volem massa i més i més, i potser no és tan necessari tant. Perduts a una...

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Un dels més grans artistes passant per aquí, el Bruno Mars, que, de fet, el passat mes de juliol va estar en concert al Metropolitano de Madrid. I ens vam quedar una mica amb les ganes a Catalunya que ens visités, per tant, a veure si en aquesta gira o en una posterior també s'anima a passar per casa nostra. I ara seguim amb un que sí que vindrà. De fet, el 20 de novembre tenim confirmat a Barcelona els 40 Music Awards al Palau Sant Jordi. Ell és el Camilo.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre.

l'Olivia Dean passant per aquí als 40 en aquesta tarda, en aquest dia de la Mercè, amb aquest Zoo Easy to Fall in Love. Si treballes a Barcelona o estudies a Barcelona, avui tens dia festiu. Per tant, que es noti amb l'alegria, amb el bon rotllo i amb cançons com aquesta de la Camila Cabello. I és que potser amb un sol dia de festa no et dona temps de marxar de viatge molt lluny. Tant de bo poder aprofitar aquests dies per anar, per exemple, a

0: de bachata, Romeo Santos, Prince Royce i, sens dubte, una de les cançons d'aquest 2026. Com també ha sigut una de les cançons d'aquest 2026, la segona vida, la segona joventut del Bailando por ahí del Juan Magán, que a més en aquest any s'ha juntat ni més ni menys que amb l'Omar Montes. Doncs bé, en resta la prova per aquí. I també podria ser una cançó d'aquest any, una que ha sortit fa molt poc, a ritme de Colòmbia amb el Maluma i la Shakira, que també te la prepara als 40.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Però abans que tots ells, anem a recuperar aquest Set Fire to the Rain, una de les veus més impressionants, podria dir, de la història de la música. Ella és l'Adele.

0: Ayer la vi, no ho sé, però espero que demà sí que ens vegis a la platja del Bogatell als 40 Poble Mercè, perquè tenim moltes ganes de veure-us les cares amb accés lliure gratuït i els concerts del Nil Moliner, de Saxeni, del Miqui Núñez, de l'Eina Machuca i també dels Buhos. Amb això comencem nova hora, estem de dijous, dia de la Mercè. A més, si treballes a Barcelona, tens festa i que no parin de sonar els èxits aquí amb el Maluma i la Shakira.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

0: hi ha vegades que sí, tenim la carita trista, perquè a la vida és això, pujades, baixades i la música que sempre ens acompanya. L'Anna Mena amb l'Emília, que de fet l'Anna Mena va ser la primera confirmada als 40 minuts de Cabors del proper 20 de novembre. També s'ha sumat el Camilo, l'Álvaro de Luna o el Manuel Turizo. I ben aviat, nous noms que també s'incorporaran aquest dia tan especial al Palau Sant Jordi amb totes les entrades venudes. El que tindrem abans a Catalunya, perquè són d'aquí, són el Ginestà amb el Nil Moliner.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que no paren de fer concerts, i de fet, demà el Nil Moliner el tenim amb nosaltres a la platja del Bogatell al concert dels 40 Poble Mercè. Tant de bo vingués amb alguna altra sorpreseta. Això es diu Amb qui estaràs?

0: Sens dubte, una de les descobertes dels darrers mesos amb l'àmbit musical, perquè ja el coneixíem amb la seva faceta com a actor, el Joe Kerry, però, en aquest cas, amb el seu projecte com a Joe. I aquest End of Beginning ha sigut la gran culpable de que passi tot això, que també ha sortit a una sèrie on ell mateix és protagonista, com és Stranger Things. Aquí seguim avançant als 40, i ara ens anem cap a Colòmbia.
1: El so més nou. Els 40.
0: Que arriba aquest trio format per la Karol G, per Judeline i pel Rosowski, sonant des de la posició 6 de la llista dels 40 el seu Baby Wow.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: gràcies a la vida.
1: I des de que vaig descobrir aquesta cançó del Quevedo m'han sortit unes ganes, vaja, brutals per anar a visitar aquesta petita illa de les Canàries, la Graciosa. I fins i tot, a vegades em venen ganes d'anar-me a viure, perquè el que descriu la cançó és una illa petiteta, molt ben avinguda i molt tranquil·la per connectar amb tu mateix. Tant de bo, eh? I de la Graciosa ara anem a recordar un dels temes que a mi més m'agrada del Dani Fernández. El seu Todo Cambia. I és que sí, tot canvia, però tant de bo tot sigui cap a millor. I no et moguis per aquí, perquè en res, l'Anna Mena amb la Lola Índigo, també el Negrito de Ojos Claros, l'Ozuna, també passarà per aquí, el Sambotita de Just to Know. Va, som-hi.

als 40. Als 40, tots els èxits. Als 40.cat. Arriben més èxits a la teva ràdio. Als

0: I amb bon sabor de boca, més ben dit, amb sabor a caramel, amb el caramelo de la zona, jo m'acomedo de vosaltres. Gràcies per compartir aquesta tarda, aquest dia de la Mercè. Si treballes o estudies a Barcelona, un dia que has pogut descansar, agafar forces i pujar ben fort el volum dels 40, i cantar ben fort, perquè potser no estàs a la feina, i pots deixar-ho tot allà, i ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda, i per la nit a partir de les 7 ens veiem a la platja del Bogatell de Barcelona amb els 40 Poble Mercè. No hi faltis.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que només et diré un spoiler, serà una festassa brutal. El cartell el tens a xarxes, Nil Moliner, Miqui Núñez, Buós, Sexeni i Aina Machuca, i les ganes són enormes. Adéu-siau. No, no, no,

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: aquest és el nostre actual número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. Adel 40 al 1 és l'èxit d'Àlvaro de Luna amb el seu Dime Dónde Estás. I atenció, perquè també és un dels confirmats dels premis a los 40 Music Awards del proper 20 de novembre a Barcelona, al Palau Sant Jordi de Barcelona. Així que atenció al que tenim preparat per tu en aquestes confirmacions que també hem confirmat, de fet, ahir, ni més ni menys que a Manuel Turizo. Què tal, com estàs? Ho passem al punt de les 8. Qui et parla? Adrià Ortega. Fins les 10. Som-hi.
1: Els 40. Adrià.

0: Es diu Baby Wow. Atenció amb el Baby Wow, eh? És la número 6 actual de llista d'èxits del 40 al 1. La pots seguir votant a través dels 40.cat.
1: La primera i número 1. Els 40.

0: dies que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.
3: 40.
1: Si és un èxit, sona als 40.

encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Eva.

0: quan tu...
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Can 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Elvis Crespo. Aquest sàmbar 2026 aquí també aquí a la ràdio, evidentment, des de la nostra fórmula musical. Ens acostem a les 10 i ho fem amb el meso de Miley, que em té el cor robadíssim, aquesta cançó que és brutal. I si no, mira, escolta.
1: Tots els èxits. 40. Els 40. Let's go.

0: 40 Music Awards. Parlo d'Anna Mena i el seu Patito, en aquest cas amb la col·laboració i amb Lola Índigo. Les tenim totes, ara qui arriba és Sexeni. Demà divendres a l'escenari dels 40, Pop, la Mercè.
1: Si és un èxit, sona als 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.